0: De màxima prudència.
1: I fins demà a les dues, màxima prudència.
2: El grito de la vivienda se escucha en las calles de toda España.
3: Decenas de miles de personas han asistido a las manifestaciones de 50 ciudades. Este domingo continuará.